aquesta sospita que fan que si ja t'anà, passem una paper, i és una mestana, a la llar sobre un mas, matxis fan-la, m'aturà un pensa, a la cambra furundú, la que serà el missorier, i em va atacar un mantú, ni s'ha de la llula, perquè que té la rat, la setmana que ho fa sanar, té una gara de tot la pa, i que té la que té la tessa, això em va castir un passà, i que la fula faci a mi, ho faci un col amb el nami, si pipa un bel la suig, va ser la llatol la suig, que la setmana dinaré, a la que la setmana no em sorrer, m'anirà la